0: Así es, está con nosotros el diputado de Compromís, Gerard Fullana. ¿Qué tal? Buen día.
1: Buen día, ¿qué tal?
0: Lo primero tenemos que preguntar por, bueno, la valoración que hacen de la huelga. Ya llevamos unos días la huelga en educación. Compromís apoya los motivos de la huelga. De hecho, estaban contraponiendo lo que está ocurriendo ahora con lo que pasó en los años en los que hubo un conseller de Compromís en al frente de educación. ¿Cuál es la valoración que hace unos días después ya en marcha la huelga?
1: La valoració és d'una força brutal, no? És a dir, la manifestació, qui va estar en la manifestació d'Alacant o d'Elx del dilluns va veure una mobilització sense precedents, inclús en mobilitzacions generals, no? És a dir, amb el centre d'Alacant, en este cas, col·lapsat, també en Elx moltíssima gent.
0: Més de 3.000 persones, segons la policia.
1: Sí, sí, en Elx una barbaritat, no? En València, en fi, hi ha molt de temps que no es veia una cosa així. Per tant, la força demostrada del moviment és brutal, no? I al final jo vull reivindicar, en democràcia, quan vols reivindicar una millora de la teva situació laboral o de recursos públics en l'escola pública, la vaga és la ferramenta que tens, no? Per tant, enhorabona a la comunitat educativa, especialment també d'ells.
0: Nosotros hemos contado estos días que les cuesta mucho dinero de su sueldo cada día a los docentes el estar en huelga, ¿no?
1: Sí,
0: una
1: sí.
0: Media 160, 170 euros, en algunos casos hasta 300, otros un poco menos, 120 por día.
1: Exactament, anem a veure docents que el mes que ve van a cobrar pues, 700, 800, 1.000 euros menys, és a dir, és gent que s'està deixant el jornal per a millorar l'educació pública en futur, és a dir, quan esta gent es jubile, la que està perdent estos diners, el que van aconseguir, perquè estic convençut que van aconseguir alguna cosa, o van a disfrutar totes les generacions que venen, eh? Per tant, estan donant una lliçó de dignitat i l'estan pagant de la seva butxaca. Mm.
0: Bueno, hablamos ahora un poco del tema que está ahora pues en debate, y es que, independientemente de este tema de la huelga, y es que Compromís ha presentado un requerimiento prejudicial para que la Consellería de Educación revoque los conciertos educativos a 7 centros de la Comunidad Valenciana que siguen segregando por sexos, es decir, que incumplen la ley educativa. Uno, además, lo conocemos mucho aquí en Elche, porque es el Colegio Aitana, ¿no?
1: Yo cuando sé que los representantes del Partit Popular dir que no hi ha diners, pues este es un exemple. Estem parlant d'una renovació per valor de 73 milions d'euros. 73 milions d'euros.
0: Vamos a hacer un poco de pedagogía y explicar qué es esto del concierto educativo para estos centros.
1: Sí, el concert educatiu en el seu origen es crea perquè, pues bueno, l'administració vol garantir una escola pública i universal, no té capacitat per obrir centres públics en tots els barris i en tots els municipis, i d'alguna manera el que fa és concerta amb empreses privades o cooperatives el servei educatiu. O sigui, el servei és públic, es gestiona de forma privada, però ho paga l'administració dels nostres impostos. El que estem veient ara és que en compte de ser els concerts subsidiàries de la pública, estem veient com la pública s'està convertint en subsidiària d'estos concerts. No? Però així no estem qüestionant el model de concerts en si. Este és un altre debat. Així estem qüestionant el finançament íntegre a organitzacions radicals que incompleixen la llei en els centres educatius, ni més ni menys que diuen que ara, el mes de maig de 2026, els homes i les dones no poden estudiar junts en una mateixa classe. Això és molt greu. Això és anticonstitucional.
0: Ni en classe ni centre.
1: Ni en classe, ni en el centre, en fi, perquè podia ser el pupitre, però no, ni en el pupitre, ni en classe, ni en el centre. És a dir, que hi ha una sort d'al·lèrgia de gènere en este moment, no? Amb el que això representa, amb el missatge que estem donant a la societat. Ja no estem, podríem debatre sobre si això hauria de ser legal en un centre educatiu o no. No, no, no. Estem debatent de si ho ha de pagar tota la gent que ens està escoltant en este moment en els seus impostos. És a dir, si en els nostres impostos, en compte d'anar a la sanitat o a l'educació pública, estem pagant a aquestes organitzacions vinculades a l'Opus Dei que amb els nostres diners diuen que un xiquet i una xiqueta no se poden sentar junts en un...

0: de estos colegios. ¿Por qué no ocurre?
1: Yo le la gente que te estás contando.
0: La práctica está demostrado que no ocurre.
1: No, claro que no ocurre. Es decir, está mentint. Està mentint. És a dir, el 93% de l'alumnat de l'Aitana està segregat per sexe. El
0: que diu xicos, en este caso.
1: Xicos. El que diu l'alcalde d'Els, el que li està dient a la seva gent per a que continue pagant els seus impostos i pagant això, és que això és casualitat. És a dir, per gràcia de Déu, per una sort de gràcia de Déu, resulta que màgicament el 93% de l'alumnat d'este centre està segregat. Jo no sé si algú que ens està escoltant s'ho pot creure, això, perquè això és tratar de, perdoneu-me la paraula, és tratar d'imbècils a la gent. Vull dir, així hi ha una sèrie d'estratègies. És a dir, quan tu, d'alguna manera, quan hi ha un cas de corrupció política, i este és un cas de corrupció política, corrupció educativa, quan hi ha un cas de corrupció educativa, la gent intenta amagar-se, no? Intenta fer alguns amanyos per a que parega que és
0: trucos.
1: Legal. Trucos, podríem dir-li, per a que parega que és legal, però no és legal. I n'hi ha molts, els centres són molts, no? En alguns casos privatitzen el nivell de 3 anys o de 2 anys, ahir seleccionen legalment i després ja van pressionant d'alguna manera per a que ningú es matricule. Nosaltres això no hem arribat perquè sí a este tema, és que tenim denúncies de famílies conservadores a les quals se les ha pressionat en algun d'estos centres per a que la seua filla, en este cas,
0: o fill... Com vas a matricular a la xiqueta,
1: exacte,
0: que va estar a soles, estar a soles, en una classe tot
1: mira,
0: el mes...
1: Oye, aquí tenemos otro vinculado a l'Opus. Oye, vaya aquí, que este sí, este es de chicos o chicas. Esta gent ens ha escrit. En nosaltres estem fent així un... Jo crec que jo estic content en este cas, perquè hi ha molt de soroll en la política, no? Temes que, pues bueno, discussions moltes vegades que són banals. Però jo crec que així Compromís està fent el que la ciutadania ens demana, que és fiscalitzar, controlar, escoltar les denúncies... i actuar, i a més actuar amb molta responsabilitat. Compromís no ha anat als tribunals de bones a primeres. Li hem fet un requeriment prejudicial a la conselleria. Escolten, això està passant, això no és legal, això ho estem pagant entre tots. La consellera és la màxima responsable d'esta renovació, perquè quan es van renovar l'any 25, ella era la subdirectora de centres concertats i privats. La seva competència era fiscalitzar aquest procediment. És a dir, que si hi haguera un cas judicial en aquest cas, és probablement la màxima responsable seria ella, el secretari autonòmic, que és d'esta ciutat, perquè les direccions generals que ho han renovat depenen d'ell, i evidentment el conseller Rovira. En fi, jo quan els escolto em fa molta gràcia, no? Difamar al professorat. El conseller Rovira, respecte al que cobrava, per exemple, la consellera de Compromís fa 3 anys, s'ha pujat el sou un 14%. Ja que diu que, bueno, que és que són il·legítimes les propostes, però és que la consellera actual ho ha fet també en un tant percent elevadíssim. És a dir, jo crec que són gent que no està a l'altura. No està a l'altura i, personalment, jo crec que si este cas es demostra i este cas arriba als tribunals, el secretari autonòmic ha de dimitir.
0: Hay un matiz importante y es que dicen que ustedes también, cuando la consellería la llevaba un político de Compromís, también renovaron esos conciertos. Hay un matiz importante y es que la ley cambió, ¿no?
1: Sí, nosaltres, de fet, vam tindre una discussió, diríem, una confrontació amb el Tribunal Superior de Justícia. Nosaltres vàrem iniciar els tràmits per suprimir diversos concerts i se'ns va dir que no. Que no, perquè la llei, en aquell moment, la llei del Partit Popular, que era una llei pensada per a fer aquestes coses, no ho permetia. I vam haver de recular. Però, a partir de la sentència del Tribunal Constitucional de l'any 23, la llei és claríssima. El que passa que el Partit Popular està intentant enganyar. No? Tots aquests concerts els va iniciar el Partit Popular i després va fer una llei estatal per a garantir-los. I quan esta llei estatal, ho dic perquè, clar, de vegades es diu, i què fa un govern progressista en Madrid, no? Pues un govern progressista en Madrid, per exemple, ha prohibit això. Que des diners de la gent se diga los chicos aquí y las chicas allá.
0: No los conciertos, claro, sinó la segregació por sexos.
1: Exacte, és a dir, si així costa 73 milions d'euros, jo pregunte, quan li costava als espanyols, quants centenars i centenars i centenars de milions d'euros li costava als espanyols este chiringuito de la dreta clàssica espanyola, moltíssims.
0: Yo quiero contextualizar un poco esto con la realidad ilicitana. En Elche había colegios que solo admitían chicas, como era jesutinas y carmelitas. Se llama Hijas de Jesús oficialmente. Y, bueno, pero aquí toda Elche le llama jesutinas y carmelitas. Y luego estaba Salesianos, eran chicos y chicas, y hace mucho tiempo que efectivamente...